0: aquí una setmana més a aquesta hora dedicada a la música de reggae, aquí 91.4 FM Contrabanda. Ràdio lliure i no comercial. Hola, bon dia, Àlex.
1: Hola, molt bon dia.

0: farem un programa especial, com no podia ser, dels Escatalà, que bueno, estan ara celebrant aquest any el 30 aniversari, així que els hi volíem dedicar un programa que no, pensem que ja havíem fet algun especial, però així repassant, sembla que no.
1: Sí, ja tocava, no? No havíem fet un especial d'Escatalà, ja té ganes. Així que res, no? Comencem amb un tema i us irem explicant una mica, si repassarem una mica la història del grup, els discos, bueno, els temes així més que ens agraden a nosaltres, i res, empecem ja directament, no?
0: Pues això mateix, comencem l'Escarlata O'Hara d'aquesta setmana.

0: Molt bé, doncs si han començat a top un dels temes potser més, no? Més mítics és català.
1: I sí, bueno, pues aquesta banda que va començar, bueno, una, la primera banda, no?, que va començar a fer ska aquí a Barcelona el 85. I bueno, al principi en una mica no solament ska, sinó una mescla també, no?, més sons oi, o el que es coneix ara com street punk i així, no? Que sí, va ser el primer disc, que hi havia una barreja una mica així d'estils.
0: Sí, realment el, bueno, la banda es va es va originar l'any 85 i bueno, el primer treball va ser el Fent d'aquí de l'any 87 i que és més barreja, no? Realment és un disc bastant diferent a la resta que van fer després, no? Molt més barreja, com deia l'Àlex, d'ska i de, bueno, és un, jo crec que reflexiona una miqueta, no?, també el moment, no?, totes les influències que arriben d'Anglaterra i de la música que s'estava fent allà, no?, que s'havia estat fent allà, vaja.
1: Sí, també, i com es va acollir aquí, no?, perquè també, bueno, recordem que aquesta època, bueno, així aquí a Barcelona, pues estaven, pues potser no és català, és Decibelios, no?, que també venien una de l'escena skin, o així que també començaven a afegir, pues, bands i ritmes més jamaicans a les seves composicions, i bueno, pues estaven, no?, aquestes bandes, i bueno, pues van començar, no?, amb aquests dos estils, i ja després del Fent d'aquí, pues bueno, ja es van centrar més en català, els sons més bailables i més festeros que només més a l'oi. Així que re, comencem a repassar una mica aquest Fent d'aquí, el primer disc d'es català, i comencem en un tema més així, no?, més cerca a l'oi que altres sons més calents.
0: Pues escoltarem això, el Perro Legal, doncs un tema d'aquests que composen el Fent d'aquí, doncs més oi i bueno, així una mica amb lletra antipolicial.

0: Molt bé, ara escoltarem un altre tema d'aquest doncs, Fent d'aquí, el que dona nom al treball, doncs, bueno, una altra de les facetes, no, del top 10 temàtics des català, no, el Barça, no? I doncs això, escoltem aquest tema que més és gravat en directe, el Fent d'aquí.
1: El huerto que huerto. A la niña el nombre, joven niña. ¿Tú no sabes lo que serán de mayores? Serán niñas mayores. No, pero en fin, que es verdad. Pero oye, no sé.

0: Bé, per cobrir-te ja la part de hooliganisme, que ja és català, seguim repassant aquest fent d'aquí, el primer disc d'Es Català, i anem també ara amb un tema mític, no? Emmolingats, aquesta versió que es marquen de l'Israelites, que és, bueno, és molt bé, no? Aquesta versió més molt característica. Jo crec que, a més, durant una... Bueno, no sé si era, però que molta gent segurament no, ni siquiera no sabia que era una versió, no?
1: De... Bueno, jo una cosa que m'agrada Es Català és les versions que fan, que són bastant irreconeixibles i que realment les porten molt a la nostra cultura i, bueno, trobo que fan molt bona adaptació de les temes que això... Ai, se m'ha ido la paraula.
0: Sí, que l'assimila molt bé. I
1: això és, mateix, i no, versions.
0: Sí, i aquesta cançó no és un clar exemple que, és, bueno, que ja està incorporat i és un dels temes mítics, no?, des català, més, aunque sigui una versió, pues ja és, bueno, ja és la fan seva, totalment. Així que, res, també, bueno, un altre dels temes top, no? Si abans dèiem que el hooliganisme i el futbol era un, pues, bueno, posar-se així bulinga és un altre.
1: Això mateix, aquí queda l'embolingat.

0: Molt bé, doncs després d'escoltar aquests temes del primer treball des català del fin d'aquí, doncs passem a repassar una mica el Borinot Borinot, un treball, bueno, el seu segon treball que va sortir l'any 93 i amb Aleluia Records, Capita Swing, i bueno, ja entren ja més de play en sons jamaicans, ja la faceta més o ja l'abandonen, no?
1: Sí, ja totalment, tots els temes ja són això, pues més sincopats, més... Ja, com deia l'Andrea, ja la faceta d'avui la quiten, i comentaven ara, sí, a fin de micro, que no havíem donat compte, no?, que els temes d'avui, precisament dels catalans, són tots en castellà, i els altres són... No me n'havia fixat mai, jo tampoc deia.
0: Sí, no sé si... Realment no m'he investigat molt sobre el tema, no sé si... Suposem que era algú que composava en castellà i, pues,
1: imagino, no sé.
0: Després va deixar de composar, va marxar de la banda, o no sabem ben bé la interioritat del tema. Però bueno, a partir d'aquest punt ja, jo diria que són pràcticament tots els temes ja en català, o no sé si algú d'anglès, algun tema. I bueno, hi ha un salt qualitatiu realment pel que fa al so, no? Aquest,
1: sí.
0: Aquest treball ja és... Hi ha una cosa ja una mica més amb cara i ulls, de veritat.
1: Sí, siguen amb aquest esperit gamberro i festiu, però bueno, ja la producció ja és més neta, les composicions ja són una mica més treballades, i bueno, també molts temes mítics aquí en aquest Boninot Boninot, posant el primer, el Rastablanc, que a més és un que va sortir de single, que ja havia per la cara que teníem el Rastablanc, i per la cara del tio Manel, que hem escoltat abans, així d'una mica de fons, i res, és la presentació d'aquest Borinot Borinot, el primer single, i us deixem amb Rastablanc.

0: Molt bé, aquí ha quedat aquest Rasta Blanc, doncs, del Borinot Borinot, el, jo crec que és el primer disc d'es català així, no? Amb so es català, podem dir?
1: Sí, sí, sí.
0: I bueno, un disc que també conté versions, aquesta que estem escoltant ara de fons, l'Escàndal d'Ap, una versió doncs, del Xema Escàndal. Aquesta no... Bueno, és una versió ja més... No és tan adaptada, no?
1: Sí, més normal, una versió més...
0: Sí, versió... Sí,
1: més ortodoxa, podríem dir.
0: Això mateix. Però després té una altra versió, l'Ovell Barrabàs, que és una adaptació bastant personal del Redemption Song de Bob Marley, no així, però li dona un toc més punk. No, potser és el tema més així, més canyero del disc. I, bueno, com sempre, amb lletres...
1: Bueno, molt estil és català.
0: Personal, sí, que no... Difícils de desxifrar realment per algú que no els conegui, però, doncs, que està molt bé. Escoltem aquest Ovell Barrabàs de Bescanyero.

0: Molt bé, i ara sí, escoltarem un altre de... també dels, dels hits de, no, d'aquest treball. Bueno, jo crec que són tots hits, no? Aquest...
1: Sí, jo crec que és el, bueno, és el disc, no? De,
0: sí.
1: Escatar el Borino Borino és el disc més característic de la banda, el que més sona i el que, bueno, són tots himnes, no? Podríem dir, tots cançons mítiques.
0: Pues sí, escoltarem les Català Hits, com parlant del tema, i doncs això, de, acabem així de repassar aquest Borinot Borinot.

0: Molt bé, i seguim repassant la discografia d'Es Català amb l'un de nou, un treball que van treure l'any 1995 i ja és el, jo crec que no és el més a nivell musical, no? Potser el més ja...
1: Sí, podríem, sí, fent-nos de crítica musical seria el treball més madur, no?
0: Això mateix.
1: En la banda.
0: I bueno, escoltarem un altre himne, no? D'Es Català, el Pistoletes de l'Escala.
1: Sí, jo crec que bueno, un dels temes que més agrada a mi personalment de la banda i bueno, també un tema mític i res, també bueno, amb una lletra també molt en la línia, no? Així de Es Català, com deies tu, de bueno, les lletres així una mica bolles i de temes molt personals que si no estàs, no? Com molt de, pues, bueno, fer entre col·legues, no? I el típic, la típica història de la colla de col·legues, així que bueno, ahí queda el Pistoletes de l'Escala.

0: seguim aquí repassant el un de nou. Escoltarem un altre tema, el Piaio Bugia, un altre d'aquests temes locos també indescriptibles, i que bueno, si busqueu per internet i tal, aquest tema va aparèixer a la Marató, no? El programa de TV3, com a grup convidat de l'època. I no sé si és graciós, no? Que, bueno.
1: Sí, són aquestes coses que passaven als 90, no? Que jo crec que no, ara un grup així de, no? d'aquest estil o amb aquestes coses que actuarà a la Marató de TV3 pot ser una mica improbable. I també el Piaio Bugia, que va ser el single, que, bueno, un dels que se va escollir per presentar aquest un de nou, el darrer disc de Escatarà. I bueno, aquestes coses que es feien també, va ser un mini CD que era un CD d'estos petits, així, en tres polsades, pues bueno, coses ja molt de vells, perquè aquestes coses que es feien, pues ja ves, el mini CD de, bueno, coses de los

0: Molt bé, i ara escoltarem un instrumental. Hi ha un parell d'instrumentals en aquest treball. Bueno, és semi-instrumental, però bastant. I bueno, hem seleccionat un, el Blind Man, que a més és una versió d'un tema de jazz d'Herbie Hancock, o sigui que... Bueno, com a influència català d'entrada no ens esperaríem trobar, no?
1: Sí, que sembla això, no? Que sempre amb aquest caràcter gamberro i així una mica, bueno, poc serio, però bueno, que tenen allà, no?, les seves influències i bueno, que són músics aquí com mayúscules.
0: Això mateix, escoltem aquest Blind Man.

0: Molt bé. Quin records, eh? I ara feia dies que no escoltaves català. S'hauria d'escoltar més, eh? Vale, ja l'últim... Bueno, fins aquí era com la discografia, no? Així d'estudi, per dir alguna cosa. I després, el 98, van treure un... Bueno, ja quan ja s'havien separat, no?
1: Sí, va, diguem que fins al 97, una cosa així, va ser la primera etapa, no? O l'etapa més activa de Des Català. El darrer concert va ser allà a la Festa de la Mercè, a la... en la plaça de Catalunya, juntament amb Doctor Calypso, bueno, una banda molt germanada, no?, amb Es Català de sempre, perquè, bueno, han compartit de local d'assaig i membres i, bueno, pues bon, un sempre molt bona relació amb Es Calypso. I així, el 97 van deixar de fer concerts i el 98 sortia aquest nou treball, un concert realitzat a un centre ocupat allà a Padova, Itàlia, que el concert jo crec que és de l'any 94, però bueno, el va sortir allà el 98, i també un disc, bueno, jo potser també un dels que més he girat i més he escoltat allà Des Català, aquest concert, que a més és molt, bueno, també molt, doncs es demostra molt l'esperit, no?, de Des Català allà als concerts.
0: I no sé, escoltem algun tema de, no, d'aquest Cinco Concerto.
1: Dale.
0: Potser una versió podem agafar, no? N'hi ha diverses, bueno, fan una mica repàs de, pues, no, el que seria un concert de l'època, no? Temes dels diferents discos, i després hi ha diversos així... diverses versions que estan molt bé, la veritat. Ens quedem amb el Concrete Jungle, no? Que versioneix en la versió dels Specials, no?
1: Sí.
0: I ens aquí queda aquest Concrete Jungle.
2: Song is a very special song. His name is Concrete Jungle.